0: Els nostres camins. Un programa que s'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine-te amb nosaltres.
1: Hola, amigues i amics. Una volta més amb vosaltres, Alfonso Jover, perquè aprofitant les ondes de Radio 7, vos du per un altre dels nostres camins i paratges encantadors de la muntanya dels nostres voltants. Avui anirem als Canalons per Barxell. És una petita excursió molt apropiada per acompanyar, en companyia de xiquets, conèixer una zona molt bonica d'Alcoi.

Com us ha dit, la nostra excursió d'avui és curta i molt còmoda. No obstant, mos du un paratge espectacular i molt apreciat pels alcoyans, aunque avui estigui un poc oblidat. Anirem al paratge d'Escanalons i per allà utilitzarem el camí que va des de la zona de Barxell a lo que hem dit Canalons. El camí l'iniciarem des de la Font dels Patos, on podem arribar en els nostres cotxes. Començarem a caminar creuant la carretera, dirigint-nos direcció al castell de Barxell. Passarem per davant d'un molí remodelat i ara convertit en xalet, en el qual podem apreciar els sistemes que tenien els alcoyans per aprofitar l'auia per a tot, en este cas per a moldre el blat. Ja en la pista de terra, a l'altra part de la carretera, el primer que trobem és el mas. Damunt d'ell, el castell de Barxell. Ja el divisem en l'altre. I en uns minuts passarem per baix d'ells. Anem per una pista ampla, marcada en les senyals del GR7, sender de gran recorregut, que travessa este vall. Anem buscant direcció al Carrascal, el camí que vos baixarà els Canalons. Una volta en rebassar les construccions del mas, a la nostra dreta tenim una bonica vista de tot el vall de Plop. A la nostra esquerra, com han dit, i sobre el risc, el castell de Barxell. I d'enfront de nosaltres, la Font Roja. El camí, una pista molt ampla i molt còmoda. Mos du en direcció al Pinar. Anem deixant el castell darrere i pronte, entre pins, anem baixant direcció al riu Polop. Anem serpentejant entre els pins, sempre costera baix i, com ha dit, en camí molt ample. Es guiarem per les marques blanques i roges del GR7. Continuarem baixant. Poc després, en un clar que fa el Pinar i entre terres de llaurar, encontrarem a la nostra dreta la font i la bassa del Marquès. Esta bassa va fer les delícies dels alcoyans, estaven entrats els anys 60. Era un excel·lent lloc per a prendre el bany en els calorosos estius. En l'actualitat, el paratge s'encontra en ruïnes, per a la qual la bassa encara continua tenint un poc d'aigua i la font sol xorrar, excepte en algunes èpoques ja en ple estius, molt esquilmada per l'aigua que s'utilitza per omplir les piscines de les urbanitzacions del Sargento i Baradello. Si arribem a la font, veurem que esta construcció data de 1915, tal com es va gravar en la roca de la seva font.

Visitada la bassa i refrescats en l'àuia de la sua font, continuarem el nostre camí descendent en direcció al barranc. D'enfront de nosaltres i en l'altra ladera divisem una altra masia, el Mas Gelat. En pocs minuts arribarem al fondo del barranc. Allí discorreix el riu Polop que creuem. I iniciarem a l'ascent per un humit camí que desemboca en un gran abric de roca, just baix del Mas del Gelat. Este camí el prenem a la nostra esquerra per anar a buscar el paratge d'Escanalons. Per la dreta pujaríem per a la Font Roja. Molt prompte, i sobreixint entre els arbres, divisem les altes crestes que li donen el nom a la Soma. En uns instants, caminant junt al barranc, arribarem al nostre destí. Estem en Escanalons, en este paratge travessat, com ha dit, per el riu Polop, i amb uns malecons molt bonicos. Va ser en una altra època una de les preferides dels alcollans per al descans del fin de setmana, preferentment les èpoques d'estiu. La zona, molt cuidada per ciutadans de l'ambient naturalista i excursionista, a principi de cada estiu veia com es netejava el malecó, despejant-lo per a prendre el bany en una bassa natural. Es convertia en la platja de la nostra població. El que vos es parla ara recorda aquestes èpoques, molt bon record de xiquet. Passem molt bons fins de setmana en eixe paratge. Però tornem al nostre camí. Només mos queda un tros que recorre que mos du a una zona escola d'escalada. Este camí és el mateix que aprofitaríem per anar fins al racó de Sant Bonaventura. No obstant, nosaltres avui ho farem de forma pacífica. Evitarem passar el que es denomina el Paso de la Muerte i es quedarem per la zona. Arribem fins al malecó central. Com ha dit, allò es convertia en la piscina o en la platja dels Alcollans a l'estiu. També, en una altra època, els escaladors alcollans el van disfrutar molt. Totes les parets tenen noms. El Baibai, l'Espoló, el Sable, la Ximenera. Tots aquests noms seran molt familiars per algunes persones que passaven els fins de setmana pujant sempre les parets allí, que era la seva distracció. Ara, i una volta han descansat admirant aquests canalons de roca, nosaltres en tornarem per a casa. Ho farem per el mateix camí, per on hem vingut, per a tornar a la Font d'Espatos, on donarem per acabada aquesta excursió curta i molt bonica. I bé, amics, en despedís de vosaltres, desitjant-vos que quan feu aquesta excursió la disfruteu tant com jo la disfrutava en altres temps. El paratge ho mereix. No oblideu que la natura es mereix el nostre respecte. Cuideu-la i cuideu-vos vosaltres també. Procureu no anar soles a la muntanya i, si ho feu, deixeu dit sempre on aneu. Fins a la propera excursió, es despedís de vosaltres el vostre amic Alfons Jover, del grup Excursionistes Retot.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.